Wow, t'ha tocat un tresor. Quan anaves dient estic loca, és que literalment jo faria el mateix. T'entenc perfectament, és que wow.